0: a brillantar nou. Ave diu que Saturn és com una roca immensa enmig del teu camí, una roca de la qual no pots escapar ni passar per sobre ni fer un rodeig per esquivar-la. Diu que l'has de mirar, que l'has de sentir, que és la teva roca immensa, només et queda plantar-te davant d'ella, només et queda mimetitzar-te amb ella, assumir-la i que ella t'assumeixi a tu. Abril 14. Diuen que als 29 anys hi ha el retorn de Saturn. Diuen que Saturn completa la seva primera volta al Sol. Diuen que tot torna a ser a la mateixa posició exacta que era quan vas néixer.
1: Tot i que
0: diuen que llavors
1: que
0: és quan la teva pedra immensa es fa més òbvia.
2: Tot i que diuen que no sempre
0: inesquivable.
2: Has de xocar contra ella i desfer-te en milions de talls i orbitar. Ressent en elles de Saturn.
1: Diuen que no sempre has d'orbitar fins que els dos teus van xocant entre ells i amb altres coses que s'acosten atrets per la força de la gravetat.
0: Si ens diguessin que ha quedat un del nostre cos bilions d'anys, si ens diguessin que ja ens hem engronat tantes vegades abans,
1: ja et transformes. Ja et transformes.
0: No diuen. Si pateixen per la seva integritat, els flocs de glaç que orbiten Saturn, no diuen si els fragments de gel saben que són en elles, no diuen si senten en elles.

Hola. Bon vespre a tothom i benvinguts a aquest últim dia del LEM 2026 de maig. Moltes gràcies a tots per venir, moltes gràcies a la gent de la Saeta per acollir-nos una vegada més. Res, molt de pressa, un parell de coses. Com sabeu, avui tenim en primer lloc en aquest concert doble a Trinity, el Luis Herades, el Pablo Rega i el Fer Lames, i en segon lloc aquest esperat retorn d'Òscar Abrilas, que som a Set Contra. Estem molt contents de tenir aquests dos concerts, com tots els altres, d'altra banda, però ens fa especial il·lusió tenir aquests artistes avui aquí. I res, quan fem el canvi entre el primer concert i el segon, us demanarem que sortiu un moment de la sala, perquè traurem la majoria de cadires, perquè l'Òscar i el Circo ens han demanat que el que fan ells s'ha de veure a peu dret, no es pot veure assegut, i per tant retirarem la majoria de cadires i deixarem unes quantes als costats per si algú vol estar assegut. Cosa que crec que vam fer fa 3 anys també amb el Blaine Reininger, que també ens van demanar una mica el mateix. I quan sortiu, just aquí fora hi ha una caixa amb unes enquestes que ens serviran a nosaltres per saber una mica quina opinió teniu del LEM, com us assabenteu de les coses, etc. I també ajudaran a la Maria, la nostra exdirectora artística, amb el seu màster, o sigui que si us preneu un moment per omplir l'enquesta, ens fareu un favor tant a GTS com en general com a la Maria en particular. Res, només dir-vos també que a l'entrada, potser ho heu vist, tenim tant vinils d'Òscar Abrilas, que som a Set Contra, el vinil que van treure em sembla que va ser el 2017-2018, com també els vinils del concert que vam fer aquí mateix d'Altava Valera Volt el 15 de maig de l'any passat. És una edició que cada portada és diferent, totes les portades estan fetes a mà, o sigui que és una... La música és genial i com a objecte també té un valor molt especial. I a més és el primer vinil que traiem. A GTS hem fet molts discos en digital, molts CDs, i és la primera vegada que traiem un vinil. I crec que això és tot. I res, moltíssimes gràcies a tots i a totes, i us deixo amb Trinity. Gràcies.

Res, molt ràpid. Si podeu sortir un moment, sisplau, 10 minuts, un quart, traiem les cadires perquè d'això, i recordeu que teniu les enquestes aquí a la sortida, que a més entre els que participeu farem un sorteig d'uns quants discos i llibres de GTS, o sigui que us anem a participar. Moltes gràcies.

0: quina manera d'acabar l'EM de maig. Moltíssimes gràcies als Trinity i a Òscar, la veritat és que som a 7 contra per aquest bolo. Moltíssimes gràcies a tots els que heu vingut tant avui com la resta de dies. Moltes gràcies a la gent de la Sedeta i a la resta de sales per acollir-nos, a tot l'equip de GTS, a tothom. I molt de pressa la Maria farà el sorteig de la gent que heu contestat l'enquesta.
1: Necessitem una mà innocent. Algú vol ser una mà innocent que aixequi la mà? Mira, Marc, cap aquí. Anirem ràpid, anirem bé. Mira. Has de treure un paper, el que vulguis, de tots aquests. Molt bé. Llegeix el nom, només el nom, eh? Les dades no, que la llei de protecció de dades i això. Però ha guanyat un lot de discos i llibres...
2: Víctor Bonet Ardolí.
1: El Víctor Bonet no és aquí avui, no l'he vist, però ja passarà per l'oficina a recollir-lo. Moltes gràcies a tothom per haver vingut al LEM en aquesta edició de primavera. Us esperem a la tardor i ara us demanem que sortiu volant de la sala. A baix baixaran els artistes, farem birres, ens ho passarem tots molt bé, però si no desallotgem ràpid, la gent de la sala ens mata. Aleshores, siguem solidàries i fora tothom i visca el LEM. Moltes gràcies.